0: Manuel Serrat i lo contó Salvador Escamilla en Ràdio Barcelona.
1: Joan Manuel Serrat, voldríem que ens donessis una opinió somera, a grans rasgos, de lo que ha sigut el festival durant aquests dos dies.
2: M'ha agradat molt més les